0: Esa es Otra Radio.
1: Dura el silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: se m'omple l'ànima. A poc vaig passant pàgina.
1: ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
2: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
3: El Pantina fa una trena.
2: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
4: Rompe, lo rompe, ho trenca.

aplausi cartera.

0: som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui no espera resposta.
1: Com

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Fa masses dies que no sé cap on anar.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.
2: No penso tornar.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis FM. Otra radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta una estatat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riures de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

Yogo,

seguint la nit busquent la teva intimitat. Puresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Pantina fa una trena. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura girueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

M'he deixat mig rinyon aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

0: fes-ho tu. Hòstia, puta, com vaig a tan vergonya?
1: Però fas el teatre, fes-ho com...
0: Però, home, no, però ara sí que ho fem teatre. Directo, no? Farem tris dient...

Els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

Mickey, bapak satu pagatuk.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

Som foc tots dos i encara crema. Portem a dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema. La llibertat és la nostra única bandera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis FM. Otra radio.
1: Natura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

l'esperança estesa o la llum del sol. Com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost a la carretera, un estiu enmig.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

paras.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

I els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues, ni el cos de ballarina. No ets gaire divertida, ni modesta ni sincera. Fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, ni si encara et fa el cor la primavera. Sé que tampoc et faig el pes amb aquesta veu desagradable. Dius que he envellit molt i estic obès, que tinc l'humor inestable, que la meva única higiene és per netejar-te la carretera, que m'ho prenc tot a la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

jaqueta, cintura avall, tot ens fa figa i tenim la sang d'orxata. Ens fa falta silicona pel davant i pel darrere. Ja no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

ens acompanyen com fantasmes que no obliden ni perdonen. Sé que no us descobreixo res, però és així com ens menteix la primavera.

trobat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblidis de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa?

0: Rocío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
3: Rompe-lo, rompe-ho, trenca.
4: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: de gust que s'allava. Punt i principi de viure sense tu.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: content. Jo sí que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au! Au, au, passa! Au! Vinga, home, au! Fora!
1: Estem rodant! Més. Tot, fora cotxe, mula. Molt bé. Vinga, stop. Vinga, sigue. Vale, sortim. Música.
2: Està, però no surt.
1: Música.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

0: estan tots contents. Jo sí que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au! Au, au, passa! Au! Vinga, home, au! Fora!
1: Estem rodant! Més. Tot, fora cotxe, mula. Molt bé. Vinga, stop. Vinga, sigue. Vale, sortim. Música.
2: Està, però no surt.
1: Música.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminous certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminou certificats de més a la vora.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
2: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

M'he deixat mig rinyon aquesta desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

Els amics apropen amics més a prop. Que vinguin tots, que el 2000

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Natura girueta de Giren. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor riure's de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

perseguint la nit, busquen la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodi trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

que com ho tinc de mala tarda per quedar algun bar de Gràcia, un petó Judit, i de cop s'atura tot. Noto que em rebenta el cor. I l'endemà trobo la barra, tal i com et recordava, estàs igual, doncs tu has millorat. I tontament passem la tarda explicant-nos mil batalles i entre birres em dius d'anar a sopar. Jo només penso...

i veig un sol dissident amallat dins els niols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els niols. Aquest amor és impossible, però

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminous certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminou certificats de més a la vora.
1: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.

temps atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: chévere.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva edición del Dance Tour. Aquí estamos intentando ahorcarnos con el cable del auricular. Se me ha enroscado como una pitón. Una nova edició del Dance Tour, ja saps, el programa d'actualitat Dance que t'acompanya cada setmaneta, cada diumenge, a partir d'ara mateix, a partir de les 3 de la tarda, i que té dos horetes, 100 minuts, on intentem de fer un repàs de tot el més nou, tot lo que viene i tot lo que vendrà. Ai, por Dios, tengo el micro revelado hoy, Doncs avui tenim de visita, està aquí enfrente mía, és l'Irra Gallego, que jo ara li abro la verja esta i puede entrar. Amb un nou megamix de la mestres, fent un repàs a un megamix de la dècada dels 90, i també recorda aquest bonus track, que també tenim aquesta secció... O les músiques remesclades amb temes molt coneguts, escoltats d'alguna forma distinta i diferent. I només que rebis una cordial salutació a la direcció de l'ocució del Dance Tour, el J.M. Salinas. Hola, què tal? Hola, què hace? Bueno, doncs altres, com sempre, doncs donem un aplaudiment a aquesta família, la gent que descarrega el podcast, que entre setmane. Podeu disfrutar de Dance Tour, tu descarregues el teu dispositiu i, bueno, pues ya no escucharás mañana, por ejemplo, haciendo de comer. Que ya sabe comer, pones Dance Tour, Y así te acompañamos. També importantíssim a la nostra adreça, al nostre correu electrònic, dancetour.radio@gmail.com. És la nostra adreça exacta i puntual perquè puguis comunicar-te amb nosaltres. I també una salutació a tota aquesta gent que ens escolta a través de la nostra aplicació Radio Player. Doncs sempre tot un gustazo acompanyar-te en este dia tan especial, aquesta edició d'avui, del dia 28 de juny del 2026. Ai, ahí estamos. Dance Tour, obres les seves portes.
1: Dance Tour con J.M. Salinas.

0: Oy, oy, oy, venga, tallum. Doncs ja és aquí el disc de Gallego, De fet, ara mateix està apuntant coses, a les seves novetats. Buenas tardes, Gallego.
1: Muy buenas. Estoy aquí, está, aparte que no, pero sí que estoy aquí.
0: Hombre, claro que sí.
1: Haciendo la fotosíntesis ahí fuera.
0: Sí, pero... Pero no veas qué calor que pega, Doncs ja saps, aquesta edició especialíssima on tenim aquest mega mixtre de mestres. No te n'oblidis, aquesta repassada que fem a un mega mix de la dècada dels 90. Amb aquí, amb l'amic, amb el company, amb el germà Irra Gallego, amb una de les seves edicions dels mega mixtres de mestres. Doncs nosaltres que continuem amb més cosetes i ho fem amb coses importants i interessants. Per exemple, si jo ara et dic Armin Van Buuren, doncs automàticament has de posicionar-te amb una qualitat sonora excel·lent. Juntament amb Nagri i amb el featuring de Marlo Rex. Això es diu Like a Child.

0: realment una proposta, una producció que des del primer moment ens va agradar. La proposta del senyor Armin Van Buuren, juntament amb Magri, amb el featuring de Marlo Rex. Oi! ¿Qué tiene que decir Isra Gallego de esta propuesta, por ejemplo?
1: Hombre, Armin Van Buuren ya creo que está consolidado ya desde hace bastante tiempo.
0: Sí, señor,
1: Se la cancha y la verdad es que está guapita esta canción.
0: Está chula, está chula. Eso es tela,
1: Estela está ahora on fire, Está sacando temitas guapos,
0: No, todo el mundo está on fire, Mamma mía.
1: Sí, sí.
0: Está nosotros. La cosa movidita. Nosaltres ho notem perquè, clar, tenim tanta novetat que a vegades doncs, 2 hores no és suficient, I nosaltres, doncs, fa falta més programa, Bueno, nosaltres que continuem amb més cosetes perquè anem a saludar a tota la família tant d'Instagram i també a Facebook, gran família, increïbles. La gent de Cornellà, a la Bàsia, a la Rosario, també a la Sònia Gasulla, Yasmina Cartal, José Sánchez, Toni González, a l'Amador Martín de Lleama, al Juan López, a tota la gent de Dimensión Verano, que ara se llama així, i tu tranquilo que el bocadillo ja lo apadrino jo, ja me hago cargo jo del niño. També a la Montse Membrado, la gent d'Hospitalet, juntament amb l'Alexei, Valeria Encavié, Moisés, a la Sandra, a la Manuel, a Agustina Méndez, del Bora del Mau, a la Lucía Gil Espejo i... se me ha caído el móvil. També a l'Omar i a la gent d'Hospitalete. ¡Oé! Vaya, la gent d'Hospitalet, maquíssima. També al Jonathan Marín i també a la gent de Tarragona, l'Hilari, al senyor DJ Boya, senyor DJ Moya. I al senyor Mercer Ruiz de la Fuente, Isaac Guimerà, José Martín, la gent de València, Aurora, Cortejana Castro i Manuel Crespo, a la Rocío, la Claudia. Mamma mia, ¿cuántos somos? I també a la gent de... Radio Tomares, la gent de Sevilla, que és una maravilla. I en definitiva, tu que estàs a l'altre costat, com sempre, acompanyant-nos cada diumenge a partir de les 3 de la tarda, comença Dance Tour. Bona tarda, què tal, com estamos?
2: Corre hacia la luz, Caroline. Sweet
3: Caroline. Nada de poltergeist. Dance Tour es el postre guay de los domingos. De 3 a 5 de la tarde con JM Salinas featuring Irra Gallego.
4: Ya están aquí.

0: Ràdio 91.6 FM.
1: Dance Tour con J.M. Salinas.

0: Una producció ideada, per l'estiuet. Aquesta cassona, atenció, la nova de Marcom, juntament amb Seimcho. Aquesta parella, que no falla, i cada setmaneta o cada dues setmanes doncs sempre tenim alguna que altra proposta com aquesta. Concretament aquesta que es diu Loca on Ecstasy. La cançó que li queda al gallego, que t'he vist aquí...
1: Hombre, un poquito, hay que moverse un poquito. Estamos en veranito. Fin de semanita.
0: Hoy, las vacaciones.
2: ¡Sur!
0: Que ya están aquí, ya tocan,
1: Bueno, vacaciones a mí se me están acabando ya. Sí. Yo voy al revés del mundo.
0: Tú que las cogió en junio, ¿no?
1: En junio, sí. Bueno,
0: queda poco.
1: Julio tocará currar, pero bueno, es lo que hay.
0: Es lo que hay. Bueno, si parlem de viatges, parlem també de la nostra avió, que avui... Doncs fa descans, aquesta edició d'avui. Fa descans, per què? Perquè tenim un megamixtre de mestres, una secció on fem repàs d'una recopilació d'un megamix de la dècada dels 90. Això que sona, els senyors de Empire One. Mavoye!
3: Dance Tour 91.6 FM.

Dance Tour 91.6 FM.

0: Una cançó, un tema que vam escoltar en el seu dia, el mestre i jo, en el seu cotxe, em sembla, eh? I sonava, per reproductor, el tema del Jump to Stars, el tema de W and W, juntament amb Baxmo. I ens van mirar i van dir, ostres, este va pel dance tour de calle, Sí o no?
1: Axmo.
0: Axmo.
1: Axmo.
0: Yo que te axmo. Yo te quiero tanto que te axmo. Mestre de mestres. Irra Gallego. Home, Lada, què te'n sembla si posem un jinglet i donem una pisteta?
1: Una pisteta?
0: Del Megamix.
1: No se complica la pista, eh?
0: Ah, no sé. El del Megamix eres tu. Jo no sé.
1: Ja.
0: El cas és que tenim que esbrinar, a veure si amb tres pistetes.
1: És que avui les tres les doy jo.
0: Claro, és que no hi ha nadie.
1: No hi ha nadie más.
0: Ara saludamos a nuestro equipo. Vale. Ausente.

0: Doncs un dels temes més significatius d'escúter. Qual seria? Hypo, no?
1: Hypo.
0: Un dels més coneguts. I que va inundar les pistes de ball.
1: Hypo.
0: A l'any 96, un 95, no me'n recordo la data exacta. Una producció d'una formació longeva en el temps, amb aquesta, la més nova, això es diu No Rewind, la més nova dels alemans de Scooter. 36 minuts de les 4 de la tarda, o de les 3 de la tarda, perdó.
1: De les 3.
0: De les 3 de la tarda. 42 minuts de les 3 de la tarda. Aquest reloj està mal. M'he fiat del de la mesa i este és de Canàries. No, de Canàries no.
1: No, de Canàries no.
0: Este és de Raticulín, perquè...
1: Una hora más, pues...
0: Esto bueno. Marca las 7 casi, o sea, no fiémonos. No te fíes, de la mesa. Fíate del ordeñador, también. 42 de las 3, en definitiva. Aquí estem, el Dance Tour. Molt bona tarda, família.

0: Dance Tour 91.6 FM.
1: Doncs una cançó que hem disfrutat, Este pájaro y yo, en la seva versió original, en estas fiestas, que nos pegábamos tú y yo y escuchábamos el tema de el
2: Dune. No me acordaba cómo se llamaba, la verdad. A ver, tanta música ya que...
1: Que a veces satura,
2: a
1: ¿no?
2: A veces la Wikipedia...
1: Sí, senyor. Tema de Dune, Odion, amb aquest Can't Stop Raving, aquest remix 2026... Aquest primer bonus track que avui ens atem, ja sabeu, la secció de remixos, dels temes canviadets, sempre apostem per pujar una mica més el nivell de la versió. 2 minuts ens separen de les 4 de la tarda i ara anem amb un remix d'un tema també llegendari, un tema que també vam disfrutar en el passat i que ara tenim un nou remix del mític tema dels Culture Beats. El remix d'aquest Mr. Ben, aquest segon bonus track, tema llegendari. Tema increïble, llegendari. Mr. Ben, remix.

Tenis Tour con J.M. Salinas. Prat Ràdio, 91.6 FM.

0: Dance.
1: Continues connectat al Dance. Viatge i disfruta amb nosaltres. Dance Tour 91.6 FM.
2: Oi, bueno, bueno, doncs aquí quedava, eh? Mama mia, quin recopilatori.
3: No està mal, no està mal.
2: No ha venido recuerdos a la memoria, eh? Que bailábamos esto.
3: Época jovenzuela, eh?
2: Sí, sí. Doncs queda un megamix de més tras més, que serà pel proper dia 19 de juliol, que serà l'últim Dance Tour també de la temporada, i acabarem amb aquesta nova aventura sobre els megamixos. I continuem amb aquest últim bloc on fem referència a la novetat, a la més nova de Tecnova. Això es diu Boom.
1: Dance Tour 91.6 FM.

Una formació que ja hem escoltat en més d'un i més de dos temes. Aquesta, la més recent, dels senyors de Tecnova, amb el títol de Pum! Un resplandor i la veu! 23 minuts de les 4 de la tarda. Hola, què tal? Com estàs? Som el Per Ràdio.

0: Un so electrònic, un so contundent, és aquesta que sona, una de les novetats que vam estrenar no fa molt aquí al nostre Dance Tour, concretament la setmana passada, eh? Estrenàvem el tema de DJ Cuba, Nathan, amb aquest Feel the Ecstasy, amb gogó incorporat, aquí que se está meneando en los cristales. Yo no pensaba que bailabas tan bien.
1: Yo no bailo.
0: No bailo.
1: Yo me defiendo.
0: Mira tú quién baila, ¿eh?
1: Yo soy un gogogo gordo.
0: Gogogo gordo. Doncs vosaltres, que continuem aquesta edició d'avui, concretament aquesta del dia 28 de juny. Juny. Del 2026, amb molta música, amb aquestes novetats que cada queden sortir, queden dos o tres. Intentarem, doncs, punxar-les totes. Mentrestant, escoltem aquesta alegria de cançó. Parlem de Axmo. No te digo más.

Trànsit molt dens? Dens Tour. Sintonitza el 91.6 FM. Diumenges, de 3 a 5 de la tarda, Prat Ràdio.

0: Bueno, Irra, acabo de tallar la cançó i falten un minut i 24 segons. Ya que la hemos chafado.
1: Vamos apretados.
0: Vamos apretados de tiempo. Un tema molt xulo. Un tema que hem quedat tu i jo, que la formació es diu Flight Titi, ¿no? Flight Chin.
1: Más o menos.
0: Porque claro, es una F, una L, una G y...
1: Tete.
0: Y dos T's.
1: La G y
0: High Tension. Se anomena això.
1: Tensión por las nubes, vamos.
0: La tensión por las nubes. És el que pretenem aquí, no? De que t'animis i de que inicis la tarda de diumenge amb nosaltres, perquè encara queda festa, eh? Que la gent surt el diumenge també. Nosaltres ja no, perquè ja...
1: Ja hi ha una edat, ja hi ha una edat.
0: Ja hi ha una edat. Però si ets jove, segurament, lo vas a dar todo.
1: Tardeo.
0: I nosotros de fondo, que bien. Estamos contentos de que nos escojas como banda sonora de tu vida. Bueno, nosaltres, que continuem el nostre Dance Tour, perquè ara ve una novetat.
1: Uop.
0: A càrrec del mestre de mestres, l'amic, el germà radiofònic, l'Irra Gallego.

0: realment una buxeria, tota una festa, eufòria. Hem estat por, és el que sona. Producció de The Tweakers, The Strikers, Dance Floor Therapy, amb aquesta porció de buxeria absoluta que està en
1: total,
0: el mig.
1: Total,
0: total. Ahí se la dio la olla.
1: La vuelta de tuerca.
0: A tot mundo. Vuelta de tuerca. Dance Floor Therapy. Vamos a romper la radio, con esto.
2: Escoltes Dance Tour al 91.6 FM, Prat Ràdio.
0: Bueno, oh, ya se ha acabado. Una pena muy grande, pero bueno, que tornarem la setmana que ve i amb tu el proper, recordem, el proper 19 de juliol. A les 6 de la tarda, l'últim programa de la temporada, on hi serà també la Lorena Borràs i la Moca Piu Piu.
1: Portarem els banyadors.
0: Sí, senyor. Irra Gallego, com sempre.
1: Bueno, un placer, tío, como siempre.
0: Increíble, increíble.
1: Voy aquí solitos, pero bueno, bien.
0: Bien entretenidos.
1: Muy bien, muy bien.
0: Sí, señor. Gracias per la teva visita.
1: A ti, sobre.
0: Y sobre todo una cordialísima salutació a la direcció de locució del Dance Tour, J.M. Salinas. Se'ns anem amb els senyors de Master Blaster amb aquesta preciositat de cançó amb el títol de Scandi Queen. Què tal, Queen? Fins diumenge que ve!

0: vista, baby.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

els adormits tothom persegueix les hores. Mai no s'adormen els despertadors, mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana em basta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre

0: I'm in the fucking crack house.
1: Max Power of the sauce.
2: It's Lix.
3: Que mínim un cop per te mita dic que callis, nai. Amb qui penses que parles quan els temes dius que no sóc real? No em fico la gent amb la que vas perquè no m'importa. Si trafiques, no trafiques, fluixa'm a la porta.

Tinc cap anar i sóc un heroi. Som la inspiració de tota una puta generació. I totes les tots quan ens veuen ens volen donar el seu. Quatre lents de pare i algú de tàrax al doble got. No saps lo que parles si prefereixes a l'actitud. No porta ni un mil·ligram de broma i creus que et puja molt. Va

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

passa el moment perdut, intentant trobar-te com aquest balcó, l'esperança estesa o la llum del sol. Com la teva sort, la que mai espera, o les nits d'agost a la carretera, un estiu enmig.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa?

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: senza tu.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

He vist llum, la porta mig oberta. He entrat sense fer soroll. M'he quedat sorprès, no us hi sabia, però us he reconegut a tots.

tot és possible. Comenceu, si us plau, així. Que voler és voler i poder és poesia. A quants haureu fet mal aquí? Que l'univers ni escolta,

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: la tía, yo no la tengo.
1: ¡Ay, la tía!
0: ¡Baja, corra!
2: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: el Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio.

Senyores, senyors, molt bona nit i benvinguts a una nova edició de Jazz Setmanal, un programa de jazz com molts altres que trobaràs al llarg del dial, però, en qualsevol cas, diferent. Diferent perquè aquí no trobaràs una selecció de novetats discogràfiques, ni un monogràfic sobre la vida i obra d'algun dels noms imprescindibles de la nostra música, ni dedicarem el programa a un instrument concret i els seus músics més representatius. Aquí, a Jazz Setmanal, si ens escoltes habitualment, saps que el protagonisme del programa recau en els estàndards, en aquestes composicions àmpliament conegudes i reconegudes que vencen el pas del temps i que formen part del repertori dels millors instrumentistes. El que he triat avui i el que dedicarem el nostre temps és el Every Time We Say Goodbye, una composició de Cole Porter escrit l'any 1944 per una revista musical titulada Seven Lively Arts, estrenada en les veus de la de Nan Guyen i Jerry Mahon. Doncs bé, com és norma del programa, anirem oferint-vos diferents versions instrumentals amb un rigorós ordre cronològic, des de la més antiga a la més actual, i tantes com ens permetin aquests 60 minuts que tenim per endavant. I començarem aquest repàs amb la versió del pianista canadenc Oscar Peterson en formació de trio. Escoltem-lo i, en tot cas, després ja ampliaré la informació.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'aquesta nit amb el trio del pianista canadenc Oscar Peterson. I hem estret d'un àlbum editat l'any 1953 pel segell Clave Records amb el títol de Oscar Peterson Plays Cole Porter, i en el que figuren 12 composicions, 6 per cara. Doncs bé, la penúltima de la cara B era precisament aquest Every Time We Say Goodbye, que tot just acabem d'escoltar. Oscar Peterson a piano i direcció, Bernie Kiesel a la guitarra i Ray Brown al contrabaix. Bé, us apuntaré que l'any 1959 el trio, en aquest cas format per Oscar Peterson, Ray Brown i Stig Penn a la bateria, van llançar un nou àlbum també dedicat a temes de Cole Porter amb el títol de Oscar Peterson Play the Cole Porter Songbook. Aquest altre àlbum es va enregistrar els dies 27 de juliol i l'1 d'agost de l'any 1959. Bé, i tot seguit, doncs, avançarem 4 anys per aturar-nos en el 1957, quan el gran saxotenor Sonny Rollins publica un àlbum titulat The Sound of Sonny, precisament el primer que va enregistrar amb el segell discogràfic Riverside. Es van registrar el dia 11, 12 i 19 de juny d'aquell mateix 1957. El nostre tema, concretament, es va enregistrar l'11 de juny a la ciutat de New York. Escoltem la seva versió, la seva lectura, en definitiva.

Doncs bé, hem escoltat el quartet liderat per Sonny Rollins. Sonny Rollins, evidentment, el líder de l'enregistrament, el saxotenor, Sonny Clark al piano, Percy Heath al contrabaix i Roy Hines a la bateria. Apuntar que en aquest disc, tres temes d'aquest àlbum, el contrabaixista Paul Chambers substitueix al Percy Heath. Doncs bé, avancem 5 anys més, fins al 1961, quan el saxofonista John Coltrane publica un àlbum que assoliria un enorme èxit. Parlo d'aquell famós My Favorite Things, editat pel segell Atlantic Records, i que, com a curiositat, haig de dir que va ser el primer àlbum en el que John Coltrane tocava el saxo soprà i el 7è àlbum d'estudi d'aquest extraordinari músic. Escoltem, doncs, la seva lectura del nostre tema d'avui.

Doncs bé, hem escoltat el quartet de John Coltrane i tal com dèiem abans en aquest tema, de fet en el disc doncs, ell toca el saxo soprà. Ha estat acompanyat de McCoy Tyner al piano, Steve Davis al contrabaix i Elvin Jones a la bateria. I avancem, avançarem ràpid pel nostre recorregut a aquest Every Time We Say Goodbye, cada cop que ens acomiadem, que com dèiem a l'inici és una composició de Cole Porter i sense cap gènere de dubtes un dels millors i més populars compositors nord-americans. Ara ens detindrem l'any 1977 per escoltar el pianista Bill Evans al front del seu trio, format en aquell moment per ell mateix i acompanyat de Eddie Gomez al contrabaix i Elliot Thigmund a la bateria. Aquest tema l'hem extret d'un disc titulat Cross Currents, que va ser editat pel segell Fantasy. En aquest àlbum van col·laborar Barnard Marsh al saxo tenor i Lee Konitz al saxo alt, en funció del tema. Escoltem, doncs, la lectura del trio de Bill Evans. Perdoneu, perquè aquest no és el tema que jo volia. Ara sí, crec, ara sí.

Doncs bé, preciosa melodia i preciosa interpretació. Tal com dèiem a la presentació de l'àlbum Cross Currents, hem escoltat el trio del pianista Bill Evans, un disc que es va enregistrar entre els dies 28 de febrer i fins al 2 de març de l'any 1977 als estudis de la companyia Fantasy a Berkeley, a Califòrnia. Bé, com ja hem dit abans, el trio de Bill Evans va ser completat per les col·laboracions especials de Warren Marsh al saxo tenor i de Lee Konitz al saxo alt i en funció del tema. Bé, i tot seguit, un nou pianista al front del seu trio. Estic parlant de Malgrave Miller, un extraordinari pianista que malauradament ens va deixar l'any 2013 a la població de Allertown, a l'estat de Pennsilvània, quan només tenia 57 anys. Però tot i això, està considerat com un dels pianistes de referència en l'escena del jazz contemporani, amb un estil que vivia o bevia a parts iguals d'Oscar Peterson i de McCoy Tyner. Doncs bé, l'any 1985, Malgrave Miller edita un àlbum el que titula Case of the City. Ho fa per la companyia discogràfica Landmark Records i el va enregistrar en els estudis Eras a la ciutat de New York. És un disc que combina les composicions pròpies, hi ha quatre temes a nom de Malgrave Miller, amb els estàndards, altres quatre, entre ells, evidentment, el nostre tema d'avui i que tot seguit escoltarem.

Perdó, doncs bé, hi ha estat el trio de Margaret Miller, format per, evidentment, el propi Margaret Miller al piano i direcció, Ira Coleman al contrabaix i Mervyn Smith i Smith a la bateria. Bé, i continuem avançant en el temps, ara per detenir-nos en el 1993, quan el també pianista Marcus Roberts edita, en aquest cas, un CD pel segell Novus amb el títol de If I Could Be With You. És un àlbum a piano sol i en el que s'inclouen 20 temes, alguns d'ells, evidentment, per força, havien de ser de curta durada, com és el cas que ens ocupa i que tot seguit escoltarem.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Marcus Roberts a piano sol, un altre dels grans pianistes actuals, sobretot perquè, a banda del seu domini tècnic de l'instrument, s'ha significat per ser un recuperador de la tradició jazzística. No és casual que en els seus inicis, de fet, va debutar amb ell, va tocar en el grup del trompetista Wynton Marsalis, convertint-se en un dels seus col·laboradors doncs més propers. I després dels pianistes, ara arriba el temps dels trompetistes. De fet, del trompetista en singular. Disposem-nos a rebre el senyor Marcus Printup, un destacat músic nascut l'any 1967 i que ha col·laborat amb figures com Betty Carter, The Clayton Hamilton Jazz Orchestra, Tim Agans, Wynton Marsalis i el seu propi nom, amb més de, no sé, jo diria que una vintena de treballs discogràfics. Jo avui he recuperat un de l'any 2006 publicat amb el títol de Peace in the Abstract. En el segell, ho va fer en el segell danès Steeplechase. Doncs bé, d'ell hem recuperat aquesta versió, aquesta lectura del nostre tema d'avui.

Doncs bé, hem escoltat com a solista el senyor Marcos Prenta per la trompeta, acompanyat de Mark Carey al piano, Kengo Nakamura al contrabaix i Shinosuke Takahashi a la bateria. Apuntar que en aquest disc, en aquest Peace in the Abstract, on hem estret aquesta versió, en alguns temes col·labora el saxotenor Gregory Tardi. Bé, i del trompetista Marcos Printhoff a un saxofonista alt, de fet un dels més destacats i de més reconeguts de la història, estic parlant del senyor Phil Butch, nascut a Springfield, a l'estat de Massachusetts, el 2 de novembre de l'any 1931, i que ens va deixar el 29 de setembre de l'any 2015 a la població de East Strasburg, a l'estat de Pennsylvania. Bé, doncs anem a escoltar-lo en un àlbum enregistrat en els Avatar Studios a New York l'any 2002, però que, bé, per aquelles coses de les companyies discogràfiques, no es va publicar fins al 2006, amb el títol de American Songbook. Doncs bé, escoltem la versió de Phil Butch del nostre tema d'avui.

Doncs bé, d'un àlbum titulat American Songbook número 1 hem escoltat aquest quintet liderat per Phil Woods i composat per el propi Phil Woods, evidentment el saxo alt i líder de la sessió, Bill Charlap al piano, Steve Gilmour al contrabaix, Bill Goodwin a la bateria i Brian Lynch a la trompeta. Bé, i pràcticament ens acomiadarem i ho farem amb un duet format per dos grans de la nostra música. Parlo del senyor Keith Jarrett al piano i Charlie Haden al contrabaix, d'un disc editat l'any 2014 amb el títol de Let's Dance. En el segell SM Records hem recuperat aquesta versió del nostre tema d'avui.

0: Doncs bé, amb aquesta versió del pianista Keith Jarrett amb l'únic acompanyament del contrabassista Charlie Haden, comencem a dir-vos adéu. Perquè fins aquí el nostre temps i, conseqüentment, el nostre repràs cronològic, aquest Every Time We Say Goodbye, el tema de Cole Porter, al que hem dedicat aquests 60 minuts. Recordar-vos que, si és del teu interès, doncs pots accedir mitjançant el servei podcast de l'emissora i doncs tornar-lo a escoltar si és que, o escoltar-lo per primer cop si no has tingut l'oportunitat. També sapigueu que penjaré aquest programa en els perfils de Facebook Jazz Setmanal i en el mostre de Jazz de Sant Boi. Res més, gràcies per la vostra sintonia. Espero que tant els comentaris com, evidentment, la selecció musical hagi estat del vostre grat, que us ho heu passat bé i que entengueu que el jazz, si t'arriba, t'arriba i tu passes força bé. Espero que en aquest cas hagi estat així. Gràcies i m'acomiado. Fins a la propera edició del programa.
1: Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda i benvinguts al nostre programa Partitura de Tarda. Avui el programa comença amb una imatge. Tanqueu els ulls un moment, si voleu, i imagineu-vos el capvespre d'un jardí andalús. L'aire porta olor de taronger i de gessamí. L'aigua d'una font murmura entre les pedres i de lluny, molt de lluny, arriba una música que sembla sorgir de la terra mateixa. La vetllada d'avui és un viatge pel cor de la música espanyola del segle XX. Un viatge amb dues guies, Manuel de Falla i Joaquín Rodrigo, dos compositors que cadascun, a la seva manera, van saber capturar l'ànima d'una terra, les seves llums, els seus perfums, les seves nits, i dipositar-la en notes que el temps no ha pogut esborrar. Escoltarem cinc obres. Començament amb L'amor brujo de Falla, aquella nit flamenca que crema i que posseeix la veu inolvidable de Leontine Price i la batuta de Fritz Reiner. Continuarem amb Les noches en los jardines de España, evocades des del piano d'Alicia de la Rocha. Després passem al món de Joaquín Rodrigo, el concierto d'Aranjuez en la versió llegendària de Narciso Yepes i Ataulfo Argenta, la fantasia per un gentilhombre interpretada per Andrés Segovia i, per cloure la tarda, En Aranjuez con tu amor, en la veu de Josep Carreras, aquella melodia que va néixer del dolor i es converteix en un himne de la bellesa efímera. Poseu-vos còmodes. Bé, comencem amb Manuel de Falla. Mireu, Manuel de Falla i Matau va néixer a Cádiz el novembre de 1876 en una família burguesa de profund arrelament musical. Va ser la seva mare, Maria Jesús Matau, qui li despertà l'oïda i la sensibilitat davant del piano des de la infància. Era un nen observador, no un prodigi de concert, algú que l'escoltava al món amb una atenció extraordinària. Als 20 anys es va instal·lar a Madrid per estudiar composició amb Felip Pedrell, el gran mestre de la música espanyola del segle XIX. Pedrell li va revelar quelcom fonamental, que la música popular, els cants antics, les melodies del poble, podien ser la base d'una obra d'art elevada. Aquella llavor germinaria tota la vida de Falla. El gran salt va arribar al 1907 quan va posar els peus a París. Allà, en la capital cultural del planeta, va trobar els seus iguals, Claude Debussy, Maurice Ravel i Paul Ducasse. Va ser Debussy qui li va ensenyar que es pot evocar una guitarra sense que n'hi hagi cap a l'orquestra, que el timbre pot ser color, que el silenci pot ser música. Va aprendre a escoltar d'una altra manera. Vostè és l'únic compositor que ha aconseguit que l'olor de la terra d'Espanya arribi fins aquí, li va dir Debussy en escoltar-lo per primera vegada. Era un home de contrastos profunds, profundament religiós, quasi escèptic en els costums, de tracte reservat i meticulós fins a l'extrem. Diuen que era capaç de passar-se hores revisant una sola pàgina de partitura, canviant una nota, tornar-la a canviar. No era un compositor fèrtil en quantitat, però cada obra seva era un món acabat de poliment perfecte. En 1914, quan va esclatar la Gran Guerra, va tornar a Espanya. L'amistat amb Federico García Lorca, amb Pablo Picasso, la llum i l'arquitectura andalusa es van obrir les obres que el farien immortal. Però el final de la Guerra Civil i la mort del seu amic Lorca el van devastar. Falla va agafar un vaixell cap a l'Argentina el 1939 i mai no va tornar. Va morir a Altagràcia, a la província de Córdoba, Argentina, el novembre de 1946, amb 70 anys. Al damunt de la taula de treball, una sinfonia inacabada, l'Atlàntida. Bé, L'amor brujo neix d'una petició ben concreta i ben inusual. La ballarina i cantaora gitana Pastora Imperio, una de les figures més celebrades del flamenc de l'època, amb uns ulls que, segons deien, podia aturar un cor, va demanar a Falla que li escrivís alguna cosa especial. La mare de Pastora, Rosario, la mejorana, havia convertit amb el compositor contes i cançons gitanes durant llargues sessions que van quedar gravades en la memòria de Falla. El 1915, al Teatre Lara de Madrid, va estrenar la primera versió, una peça de càmera discreta en instrumentació pensada per un espai íntim. L'acollida va ser tèbia, el públic desconcertat, però Falla sabia que allà dintre hi havia alguna cosa viva, alguna cosa que demanava créixer. Va revisar l'obra, va ampliar l'orquestra, va repensar l'estructura i el 1916, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, va presentar la versió definitiva. Aquella nit la recepció va ser molt diferent. La crítica va encertar per una vegada davant seu i hi havia una obra nova, original, indestructible. L'argument és breu, però poderós. Candelas, una jove gitana, estima Carmelo, però l'ànima del seu antic amant mort
un home brut, gelós, maleït, no la deixa en pau. El fantasma apareix cada nit i trenca qualsevol moment de felicitat. Per alliberar-se, Candelas i Carmelo hauran de vèncer la bruixeria amb amor i amb astúcia. És una història de passió, por i alliberament, i Falla la trasllada a la música amb una precisió que fa escalfrets. Tècnicament, l'obra barreja amb maestria el folclore andalús i gitano amb el llenguatge harmònic modern après a París. Bitonalitat, modes antics, ritmes sincopats que fan pensar en el jazz naixent. És una obra del seu temps, però amb arrels molt antigues. Una obra que és alhora avantguarda i tradició. Mireu, Fritz Reiner era un dels directors més temuts i admirats de la seva generació. Nascut a Budapest el 1888, va forjar una carrera basada en la precisió absoluta i una exigència que molts músics recordaven amb una barreja de respecte i de terror. El seu gest era mínim, quasi imperceptible, però en l'orquestra tothom sabia exactament el que havia de fer. Amb la Chicago Symphony va assolir el cim de la seva carrera i els enregistraments que va fer a RC Victor als anys 50 i 60 estan considerats entre els millors de la discografia universal. Lenton Knight Price, nascuda a Laurel, Mississippi, el 1927, va ser una de les sopranos més importants del segle XX. La seva veu càlida i fosca, amb una riquesa de timbre inigualable, sembla feta a mida per a Candelas. Curiosament, Price és una soprano lírica i l'obra estava pensada originalment per a mezzosoprano o soprano dramàtica. Però la seva interpretació és tan genuïna, tan impregnada d'emoció autèntica, que la qüestió dels registres queda completament irrellevant. Canta en castellà amb una naturalitat que sorprèn i en els moments de màxima intensitat senzillament posa la pell de gallina. La qualitat sonora de l'enregistrament dins la sèrie Living Stereo de la RCA continua sent una referència a dia d'avui. La presència de l'orquestra, la transparència de les textures, la manera en què captura el color particular de cada instrument, tot sona viu, tot sona proper. I aquí diu que és la millor versió discogràfica de l'obra. Ningú no pot escoltar-la i quedar-se indiferent. Escoltem ara L'amor brujo de Manuel de Falla en la veu de Lyndon Price i sota la batuta de Fritz Reiner.

Acabem d'escoltar L'amor brujo de Manuel de Falla, amb la veu de Leontine Price i la direcció de Fritz Reiner al capdavant de la Chicago Symphony Orchestra. L'obra és un ballet en un acte organitzat en una associació de números que alternen peces orquestrals i cançons. Ens destaquen tres moments especialment: la cançó de l'amor dolido, en la qual la veu de Candela s'esplega sobre si mateixa, dolent-se d'un amor que fa mal però que no pot abandonar. És un lament que porta memòria, pols i terra. La dansa ritual del fuego, potser la pàgina més cèlebre, un ostinato hipnòptic, percussions que marquen el pols, una melodia que s'enrosca sobre si mateixa com una flama, on Falla construeix tensió amb una economia de mitjans admirable. Pocs sons, molt efecte, i finalment la pantomina i la dansa del juego de amor, on la derrota del fantasma obri camí a la llum i a la llibertat. El que acabeu de sentir és música que brulla, música que neix del flamenc i del folclore gitano andalús, però que Falla va transformar amb els colors orquestrals apresos a París. Una obra singular, indestructible, que no s'assembla a res anterior ni posterior. I ara passem a Les noches en los jardines d'Espanya. Les noches en los jardines d'Espanya va néixer lentament com tot el que Falla feia. Les primeres notes les va escriure cap al 1909 a París, inspirat per uns poemes del seu amic Francisco Martínez Sierra. Originalment imaginà peces per a piano sol, tres evocacions de jardins andalusos, tres instants de nits capturats com si fossin fotografies sonores. Però aviat va adonar-se que el piano sol no era suficient. La música que tenia al cap demanava més colors, més profunditat, més ombra, i va decidir-ho fer per a piano i orquestra. No un concert convencional, on el piano lluita contra la massa orquestral. Aquí el piano és part de la textura, és com un color més entre tots els colors. La composició va durar fins al 1915, 6 anys de treball intermitent, de cercar la nota exacta, l'harmonia que semblés antiga i nova alhora. L'obra té tres moviments. El primer, en el Generalife, descriu la nit que arribava suaument als jardins reservats pels sultans àrabs a l'Alhambra de Granada. Les fonts que murmuren una melodia que apareix i desapareix com si la portés el vent. Hi ha una cita musical gairebé amagada, d'una vella cançó gitana de Granada. Pocs oients la reconeixen conscientment, però la senten. El segon moviment, Dansa Lejana, és el més misteriós. Aquella dansa és lluny, pot ser al fons d'un pati darrere d'una porta entreoberta, amb un ritme irregular, com si el vent l'empenyés i la placés alhora. El piano hi té moments de pura màgia, figures repetides, quasi obsessives, que creen una hipnosi suau. I finalment, en los jardines de la Sierra de Córdoba. Ara la nit és plena, la música s'infla, s'agita, arriba en un clímax de gran intensitat, per després recular i apagar-se lentament, com les brases d'una foguera que es van extinguint. L'últim acord és gairebé inaudible, un suggeriment, un silenci que continua sonant. L'estrena va tenir lloc a Madrid el 9 d'abril de 1916 al Teatro Real. El pianista fou José Cubiles, l'orquestra La Sinfònica de Madrid dirigida per Enrique Fernández Arbós. El públic la va acollir amb emoció autèntica. Hi ha una anècdota d'aquella nit que ho resumeix tot. Falla, que era un home de nervis delicats, estava entre bastidors durant l'estrena, incapaç d'escoltar-la assegut a la sala. Quan va arribar als aplaudiments finals, va sortir a saludar amb la seva timidesa característica. Un amic li va preguntar si estava content. Falla va fer una pausa llarga i va respondre: "Ha sentit coses que no sabia que havia escrit." Bé, els intèrprets. Ens centrem ara en Alicia de la Rocha, que és nascuda a Barcelona el 1923, que va ser durant dècades la gran ambaixadora de la música espanyola al món. Pianista de mans petites, prodigiosa tècnica i un sentit del color sonor absolutament innat. Les seves mans semblen impossibles per a la música que tocava, però ho resolia amb combinació de velocitat, pedalització i fraseig que deixava els seus col·legues amb la boca oberta. La seva relació amb Falla era molt personal. No era la música d'un compositor del passat distant, sinó la música del seu país, de la seva cultura, de la seva infantesa. Ho tocava des de dins. Aquesta gravació, disponible al segell Alto, és una de les que millor capturen l'essència de l'obra. La Rocha entén perfectament el rol del piano en aquesta partitura. No és la protagonista, és la veu que conversa amb l'orquestra. Es deixa envoltar, es fonda la textura, però sap exactament quan ha d'emergir, quan ha de brillar un instant i tornar-lo a l'ombra. Hi ha un moment del segon moviment, la dansa lejana, on el piano repeteix una figura quasi com una obsessió. En mans d'altres pianistes pot sonar mecànica,
en les mans de la Rocha sona com un sortilegi, com si cada repetició fos lleugerament diferent de l'anterior, com si la dansa s'anés aproximant i allunyant alhora. Escoltem ara Las noches en los jardines de España de Manuel de Falla des del piano d'Alicia de la Rocha.

Acaben d'escoltar Les noches en los jardines d'Espanya, de Manuel de Falla, amb Alicia de la Rocha al piano. Tres moviments, tres jardins, tres hores d'una nit andalusa eternitzada en música. En el Geralalife ens ha mostrat com la nit arriba suaument als jardins de l'Alhambra, amb aquella melodia que apareix i s'esfuma com si la portés el vent. La dansa lejana ens ha immers en el misteri d'una dansa que mai no s'acosta del tot, hipnòptica i obsessiva. I en los jardines de la Sierra de Córdoba ens ha portat fins al clímax de la nit plena per deixar-nos al final en el silenci que continua sonant. El que distingueix aquesta obra de qualsevol altre concert per a piano és precisament que el piano no és el solista convencional. És una veu entre veus, un color entre colors. I Alicia de la Rocha ho ha entès com ningú, un jardí que no envelleix. Cada cop que el piano enceta aquelles primeres notes, els jardins s'obren de nou. I ara passem al mestre Joaquín Rodrigo. Mireu, hi ha vides que semblen escrites per demostrar que la llum no necessita els ulls per existir. Joaquín Rodrigo Vidre va néixer el 22 de novembre de 1901 a Sagunt, una petita ciutat valenciana on el Mediterrani es veu des dels cims d'un castell romà. Amb tan sols 3 anys, una epidèmia de diftèria li va robar la vista per sempre. Però el nen, en lloc de tancar-se en la foscor, va aprendre a escoltar el món amb una intensitat que pocs hem pogut ni imaginar. El món visual es va tancar per ell, però el món sonor va obrir-se com mai. Va estudiar música a València i ben aviat el seu talent va creuar fronteres. El 1927 va arribar a París per estudiar composició amb el gran Paul Dukas, el mateix mestre que havia creat L'aprenent de Bruixot. Allà, en aquell ambient vibrant de cosmopolitisme i avantguarda, va conèixer Manuel de Falla, Maurice Ravel i Arthur Honegger. Va respirar el millor de dos mons, però Rodrigo no va abraçar l'avantguarda rupturista. Va triar recuperar l'espírit de la música hispànica antiga, reinventant-la amb una veu pròpia, moderna però arrelada. A París va trobar també l'amor de la seva vida, Victoria Camí, pianista turca, d'origen sefardita, culta, intel·ligent i infatigable. Ella seria la seva parella de vida, els seus ulls, la seva primera lectora i la seva còmplice absoluta durant més de 6 dècades. La Guerra Civil Espanyola i l'esclat de la Segona Guerra Mundial es van sorprendre a Europa, llançant-los a un exili que duraria anys. Quan va tornar definitivament a Espanya, portava entre les mans la música que ho canviaria tot. Joaquín Rodrigo va viure fins als 97 anys, convertint-se en un dels compositors més llargs i admirats del seu temps. El rei Joan Carles I el va nomenar marquès de los Jardines d'Aranjuez l'any 1991, un títol que semblava escrit de sempre per ell. Va morir a Madrid el 6 de juliol de 1999, deixant enrere una obra que el temps no ha desgastat ni un mil·límetre. I ara parlem del Concierto d'Aranjuez, la gran obra de Joaquín Rodrigo. Mireu, el Concierto d'Aranjuez va néixer el 1939. Rodrigo i Victoria vivien a París, exiliats, lluny d'una Espanya que sagnava i que semblava irreconeixible. Eren temps de por, de tristesa i d'incertesa absoluta. I enmig d'aquella foscor, el compositor va tancar els ulls, o potser els va obrir de bat a bat, d'una altra manera. I va somiar Aranjuez, aquell palau borbònic, aquells jardins de boix retallat i fons murmurants, aquells passadissos de tarongers a la vora del Tajo. Rodrigo els havia trepitjat, els havia olorat, els havia sentit amb els peus i amb les mans, i ara, a milers de quilòmetres, els recreava en notes. El concert va ser escrit pensant en el guitarrista Regino Sainz de la Maza i estrenat per ell el 9 de novembre de 1940 al Palau de la Música Catalana de Barcelona amb l'Orquestra Filarmònica de Barcelona sota la batuta de César Obiols. L'acollida va ser immediata i entusiasta. El públic, encara atordit per les ferides de la guerra, va sentir en aquella música alguna cosa que necessitava profundament: la bellesa, reconeixement i el consol. El concert s'articula en tres moviments. El primer, Allegro con espíritu, és una declaració d'intenció plena de vida i de ritmes andalusos, jotas, fandangos, melodies de sabor popular. Teixits amb una elegància i bon humor, la guitarra hi dialoga amb l'orquestra de tu a tu, afirmant el seu lloc al centre de l'escenari. Però és el segon moviment, l'adagio, el que ha fet immortal aquesta obra. Pot ser el fragment musical més conegut de tota la producció clàssica espanyola del segle XX. El tema principal, aquell cant de l'oboe que sembla un sospir llarg i dolç, una pregunta sense resposta. Arriba com una aparició. La guitarra el recull, l'acaricia, el transforma en alguna cosa gairebé insuportablement bella. Rodrigo mai no va revelar del tot
el significat últim d'aquest adagio. Alguns apunten que Vittori havia patit una pèrdua molt dolorosa durant l'embaràs. El nen va néixer mort i ella va estar a punt de morir també. I que en aquell moviment hi havia una ferida personal que la música guarda amb discreció i tendresa. L'adagio toca quelcom universal, el dol per allò que hem estimat i hem perdut. El tercer moviment, Allegro Gentile, és un retorn a la llum. Les ombres es dissolen, els ritmes ballen de nou i la guitarra i l'orquestra es retroben amb una alegria que sap exactament quan ha costat guanyar-se-la. Tècnicament, Rodrigo va resoldre amb gran intel·ligència el repte d'equilibrar una guitarra i instrument de so íntim i delicat amb una orquestra completa. Ho va fer alleugerint el pes orquestral, utilitzant textures transparents, donant a la guitarra moments de plena sobirania. El resultat és una conversa, no una lluita, una abraçada, no una competició. Si el concierto de Aranjuez existia al paper des de 1939, la seva veritable vida va arribar de la mà de dos homes extraordinaris, Narciso Yepes i Ataulfo Argenta. Narciso García Yepes va néixer el 1927 a Lorca, a Múrcia, i de ben petit va agafar una guitarra com si no pogués fer una altra cosa. El que el distinguia no era la velocitat dels dits, sinó la qualitat del so. Un so càlid, rudament, perfecte, capaç de la suavitat més extrema i de l'expressivitat més desbordant. Des del 1947, Yepes va ser l'intèrpret de referència del concert, aquell que va dur de Madrid a París, de Roma a Tòquio, de Londres a Nova York. El seu nom va quedar lligat per sempre al concierto de l'Aranjuez com el d'un creador, no simplement d'un executor. Ataulfo Argenta va ser, durant el poc temps que va viure, va morir el gener de 1958, amb tan sols 45 anys, el director d'orquestra espanyol més important de la seva generació. Santanderí de naixement, d'una energia comunicativa que ensenia les orquestes, va ser qui va presentar a Yepes durant el mestre Rodrigo i que va construir amb ell una complicitat artística rarament igualada. Mireu, escoltar aquesta gravació és escoltar una conversa entre dos amics que es coneixen profundament i no necessiten explicar-se res. Argenta sap exactament quan cedir, quan impulsar, quan retenir el temps per deixar que Yepes respiri. La qualitat del so, mono, com correspon a l'època, té aquella calidesa d'ambre pròpia dels grans registraments dels anys 50. Una intimitat que les gravacions d'alta fidelitat modernes de vegades no aconsegueixen superar. Però a molts melòmans aquesta és la versió de referència absoluta, no per convenció ni per tradició, sinó perquè en cada nota s'hi sent la veritat. Escoltem ara el concierto de l'Aranjuez de Joaquín Rodrigo amb Narciso Yepes a la guitarra i Ataulfo Argenta al capdavant de l'Orquestra Nacional d'Espanya.

Acabem d'escoltar el concierto d'Aranjuez de Joaquín Rodrigo, amb Narciso Yepes a la guitarra i Altaulfo Argenta dirigint l'Orquestra Nacional d'Espanya. Tres moviments, tres emocions. L'Alegro con espíritu inicial ens ha presentat una guitarra que dialoga amb l'orquestra en plena confiança, enmig de ritmes de sabor andalús i una energia contagiosa. L'Adagio, aquell cant inicial de l'oboe que sembla sorgir de cap lloc i alhora de tot arreu, ens ha submergit en la profunditat d'una ferida i en la bellesa d'un consol, i l'Alegro Gentile fins ens ha acompanyat de tornada a la llum, sense oblidar, però les profunditats per les quals hem passat. El que acabeu de sentir és probablement la versió fonogràfica que ha definit com ha de sonar aquesta obra. Yepes i Argenta van crear junts alguna cosa que difícilment es pot superar, la sensació que la música no s'interpreta, sinó que simplement existeix. Bé, i ara passarem a La fantasia per un gentilhombre. Mireu, La fantasia per un gentilhombre, també de Rodrigo, és una obra que neix d'una amistat i d'una doble admiració cap a un músic del segle XVII i cap al gran Andrés Segovia. El gentilhombre del títol, el cavaller, és Gaspar Sanz, guitarrista i compositor aragonès del segle XVII, que va publicar entre 1674 i 1697 una cèlebre col·lecció de peces per a guitarra barroca, La instrucció de la música sobre la guitarra espanyola. Gaspar Sanz era un home cultivat que havia estudiat a Itàlia i va recollir en els seus quaderns un tresor de danses del seu temps. Villanos, espanyoletes, canarios, jàcaras... Rodrigo, fascinat per aquella música, va decidir agafar-la com una matèria primera i esculpir-ne una obra nova. No una arqueologia musical, sinó una evocació d'aquell esperit, deixant que la música de Sanz respirés de nou amb una veu contemporània, orquestada plena de colors i matisos. La composició va tenir lloc a l'any 1954, a instàncies de Segovia. El resultat va ser una peça en quatre moviments. El primer, Villano y Ricercare, s'obre amb la guitarra sola, amb autoritat tranquil·la, i l'orquestra s'hi suma amb discreció, com s'inclinés davant de la reina de la festa. El segon moviment, Espanyola i fanfara de la cavalleria de Nàpols, porta la reminiscència d'una Espanya que mira cap a Itàlia amb un toc de mercat i noblesa, quelcom de processó festiva de cortesà que entra en la sala amb un pas ferm però elegant. El tercer, La danza de les atxes, és potser el més enèrgic. Les atxes, les torxes, evoquen la llum i el moviment, una dansa vigorosa que fa girar el ritme en l'aire com una flama. I finalment el canario, un moviment brillant, alegre, vivíssim, que pren el nom d'una dansa d'arrels canàries molt popular a l'Europa barroca. Aquí la guitarra canta, realment canta, i l'obra es tanca amb una exuberància sonora que té molt de final de festa ben viscut. L'estrena va tenir lloc a San Francisco l'any 1958. Andrés Segovia com a solista i Enrique Jordà al capdavant de la San Francisco Symphony Orchestra. L'acollida va ser excel·lent i la crítica va reconèixer de seguida que aquella música connectava amb alguna cosa profunda, aquell fill invisible que uneix les danses de fa tres segles amb el cor d'un oient del segle XX. Dins del catàleg de Rodrigo, La fantasia va consolidar la seva veu com a compositor per a guitarra i orquestra i va demostrar que el concierto d'Aranjuez no havia estat un cop de sort, sinó la primera pedra d'un edifici sòlid i personal. Mireu, Andrés Segovia, nascut a Linares el 1893, és sense cap exageració el personatge que va canviar la destinació de la guitarra clàssica. Quan ell va arribar als grans escenaris europeus a principis del segle XX, la guitarra era considerada un instrument de salut de tertúlia de músics de carrer. Segovia va insistir en una tossuderia noble i visionària que la guitarra mereixia estar al costat del piano, del violí, de la veu. Va transcriure Bach i Scarlatti, va demanar als compositors que li escriguessin obres, va crear un repertori sencer gairebé des de zero. Rodrigo li va escriure La fantasia perquè Segovia era, per ell, la personificació viva d'aquell gentilhombre que honorava la tradició però vivia plenament en el present. La gravació de Deutsche Grammophon amb la San Antonio Symphony Orchestra sota la direcció d'Antonio d'Almeida captura la guitarra de Segovia en tota la seva plenitud. Aquell so ric, càlid, singular, amb una presència que omple l'espai sense esforç aparent. La seva manera de respirar entre les notes, de fer parlar els silencis, de donar caràcter a cada frase és quelcom que no s'aprèn, senzillament és. El resultat és una gravació que deixa una empremta que fa que cada acabada l'última nota, el silenci que queda, tingui un altre color. Escoltem ara La fantasia per un gentilhombre de Joaquín Rodrigo amb Andrés Segovia a la guitarra.

Acabem d'escoltar La fantasia per a un gentil hombre de Joaquín Rodrigo, amb Andrés Segovia a la guitarra i a la San Antonio Symphony Orchestra sota la batuta d'Antonio d'Almeida. Quatre moviments, quatre portes d'entrada a una Espanya del segle XVII evocada amb els ulls del segle XX. El villano i ricercari inicial ens ha mostrat la guitarra en tota la seva sobirania dialogant amb l'orquestra com ho faria un gentil hombre amb els seus convidats. L'espanyola i fanfara ens ha portat cap a una processió elegant d'aromes mediterrànies. La dansa de les atxes ha encès el ritme, vigorosa i carnal, i el canario fins ha deixat amb el gust d'una festa que no volien que acabés. El que acabeu de sentir és un pont de tres segles. Gaspar Sanz, composant a l'Espanya barroca, Rodrigo reinventant-lo des del segle XX i Segovia fent-lo sonar com si sempre hagués estat d'aquesta manera, com si la guitarra no pogués fer una altra cosa que cantar exactament així. I ara passem a una obra molt que complementa altres, és a dir, En Aranjuez con tu amor. Mireu, l'adagio del concierto d'Aranjuez tenia encara un destí per complir. Amb els anys, algú va tenir la idea d'afegir-li paraules. La lletra és de Jesús Maria de Arozamena i transformar la melodia instrumental en una cançó d'amor perdut, de records que fan mal. En Aranjuez con tu amor va néixer així, com una segona vida d'aquella música que ja ho deia tot sense paraules. Una melodia que el món sencer va fer seva, que ha sonat en tants idiomes i en tants veus que sembla pertany a tothom i ni a ningú alhora. Convé recordar l'origen d'aquella adagio. Rodrigo mai no va revelar del tot el seu significat últim, però plana sobre ell una ferida molt personal. Victoria havia perdut un fill, el nen va néixer mort i ella va estar a punt de morir també. Aquell primer pols de la guitarra és un cor que batega, un cor que demana que ella visqui, i al final, després de tanta pena, arriba l'acceptació. La pau. Convertida en cançó tota aquella càrrega emocional, és sublimada en l'evocació d'uns jardins on la bellesa i la nostàlgia conviuen, on l'amor és tan real com efímer. I aquí és on entra Josep Carreras, el nostre Josep Carreras, un nen de Barcelona que als 6 anys va veure la pel·lícula El gran Caruso amb Mario Lanza i va decidir que volia cantar. Als 8 ja cantava La dona immòbil a Radio Nacional. Als 11 debutava al Liceu. La seva veu, càlida i luminosa, especialment en el registre mitjà, el va convertir en un dels grans tenors del seu temps. Verdi, Puccini, Donizetti, el món sencer el volia escoltar. Però el 1987, quan estava a la cresta de l'onada, tot va canviar. Li van diagnosticar una leucèmia. Va haver de deixar-ho tot i sotmetre's a un tractament duríssim, quimioteràpia, radioteràpia, un trasplantament de mèdula òssia, però Carreras va sobreviure i quan va tornar va crear la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, que encara avui salva vides. I va participar en el fenomen dels tres tenors, Carreras, Domingo i Pavarotti, en concerts que van portar l'òpera a milions de persones. Aquest enregistrament de Warner Clàssics del 1999, part de Josep Carreras Collection, no busca l'espectacle sinó la intimitat. La veu de Carreras aquí ja no és del jove triomfador dels anys 70. És una veu que ha passat pel foc i n'ha sortit transformada, més humana, més fràgil, més vella, si és possible. Cada nota sembla una confessió, cada paraula un record viscut. L'orquestració de Michael Reed és delicada, envoltant i deixa que la melodia respiri com aquella brisa d'Aranjuez que Rodrigo volia evocar. Escoltem ara En Aranjuez con tu amor, en la veu inoblidable de Josep Carreras.

Una cosa dic, ha marxat, i ara què?

0: som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui no espera resposta.
1: Com

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.